0: El derecho a una vivienda digna no debería ser de izquierdas ni de derechas, porque tener una casa no es un lujo ni se debe traficar con ella como un bien de mercado más. El derecho a una vivienda digna es sentido común y una aspiración legítima, porque así no se puede vivir. Esta nueva burbuja ha reventado gracias a unos jóvenes que creíamos anestesiados, Juan Ramón. Y ahora, sí que sí, es turno de la política. Hasta mañana, que tengáis un buen día.
1: Gracias, muy buen día. Eva. 15 minutos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
2: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Continuen les mostres de solidaritat amb Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid per un fons voltor. Avui a la baixa, el sindicat de llogateres de Mallorca ha convocat una concentració a Palma davant la plaça de Cort i ahir a Eivissa 200 persones sortiren al carrer per reclamar el dret a l'habitatge. Avui és dilluns, 28 de setembre, Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Laura Ruibal. Dos morts a Eivissa aquest diumenge.
4: El primer, un home paraguaià de 48 anys a causa d'un incendi a l'assentament de Casa Lola, i també un jove de 16 anys ha mort després de xocar la bicicleta que conduïa contra un mur al barri de Casmut.
3: Surt a la tardor, però amb temps de ple estiu.
4: Avui s'espera novament una jornada en calor amb màximes que rondaran els 30 graus a tot l'arxipèlag.
3: I en els esports?
4: Derrota del Mallorca a casa per 0-1 contra l'Almeria, i en ciclisme Enric Mas es retira del Mundial a 80 quilòmetres de la meta.
3: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temps inestable amb el pas d'un front. Avui predominarà el cel molt ennuvolat i no es descarten precipitacions febles de forma aïllada. Les temperatures màximes baixen lleugerament, 30 graus a Palma i 28 graus a Mahó, a Eivissa i a Formentera. Bufa vent fluix, augmentant a moderat de llevant. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Ara mateix tenim 25 graus a Formentera, 24 a Mahó, 22 a Eivissa i 21 a Palma. I també volem saber ara com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Toni Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues continuem en aquestes hores en retencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma des de Binissalem fins a Santa Maria. També a l'arribada a Sant Cladera hi ha circulació lenta fins a entrar a la via de cintura. Les entrades a Palma des de la carretera de Maracoll, també des de la carretera Vera de Sineu, són algo lentes. A l'autopista de Llucmajor des d'Espilerí fins a l'aeroport també hi trobaran retencions, igual que la via de cintura, que en sentit Andratx trobaran circulació lenta des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Carrera O, i en sentit cap a l'aeroport trobaran retencions ara al túnel de Gènova i també a la zona d'escoles. És tot per al moment. Molt bon dia.
3: Ho dèiem en portada, continuen les mostres de solidaritat amb na Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid per un fons voltor. Avui a la baixa, el sindicat de llogateres de Mallorca ha convocat una concentració a Palma davant Cort, i ahir a Eivissa 200 persones sortien al carrer per reclamar el dret a l'habitatge. Una marxa emmarcada en el conjunt de mobilitzacions a tot Espanya per reclamar als polítics que negociïn i donin suport al decret d'habitatge que pretén aprovar demà el Consell de Ministres.
4: Reclama la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures per aturar els desnonaments o la congelació dels preus, entre d'altres qüestions. Daniel Grandes, el portaveu del Sindicat de Llogateres d'Eivissa.
7: Independientemente de si son mayores o jóvenes o tienen hijos o no, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y no podemos seguir soportando este rendimiento desaforado.
4: Avui a les 8 de l'hora baixa s'ha convocat una concentració davant l'Ajuntament de Palma, convocada pel Sindicat de Llogateres, que compta també amb el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Prèviament, a les 6:30, la coordinadora de l'habitatge de les Balears ha organitzat una assemblea a la plaça d'Espanya.
3: Continuem amb la crònica de successos. A Eivissa, un home de 48 anys ha mort a causa de les ferides causades en un incendi a l'assentament il·legal de Casa Lola. Pobla Bendito, bon dia.
8: Bon dia. L'home originari del Paraguai, ingressat dissabte en estat crític a camises amb cremades al 90% del cos i moria hores després. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi. L'infrahabitatge on vivia ha quedat totalment calcinat a causa del foc.
3: I també Eivissa hem de lamentar la mort en un accident d'un menor.
8: Un jove de 16 anys ha mort després de xocar la bicicleta que conduïa contra un mur al barri de Casmut. Ingressava crític a la policlínica del Roser, però no va poder superar la gravetat de les lesions.
3: I avui és previst que reprenguin les classes amb normalitat a l'escola d'hoteleria de la UIB.
8: Això després que dissabte hi hagués un incendi al terrat. No hi va haver cap ferit i es desconeixen encara les causes. Eder García, cap de bombers.
9: Han cremat uns extractors de les pròpies cuines. També hi havia una còpia de material per una reforma que estan fent ara i l'origen de moment el desconeixem. Hi ha diverses hipòtesis, però cap en concret. Les cuines eren noves per estrenar, no hi havia corrent elèctrica. No podem afirmar que sigui culpa de lo típic que creme greixos dins de les cuines. Això segurament no és això.
3: Ja ha començat la tardor, però tenim temps de ple estiu. Avui s'espera novament una jornada amb calor, amb màximes que rondaran els 30 graus a tot l'arxipèlag. De fet, setembre està sent un mes més calorós del que és habitual.
4: La temperatura màxima mitjana del començament d'aquest mes de setembre és de 4 graus superior a la mitjana màxima històrica i fins i tot supera a la d'agost. José Rodríguez, portaveu de la EMET a les Balears.
10: 31-32 grados todos los días y por lo tanto pues temperaturas bastante por encima de lo habitual para la época. De hecho llama la atención que la media de las máximas en este septiembre está ligeramente por encima de lo que es habitual para el mes de agosto.
4: Les temperatures altes se mantindran durant bona part d'aquesta setmana, encara que dijous hi podria haver alguna precipitació. El canvi de temps no arribarà però fins al 5 d'octubre.
10: Y hay una señal bastante clara de que a partir del 5 de octubre, en esa semana que comienza el 5 de octubre, tendremos un episodio de precipitaciones importantes.
3: I parlant de la calor, els tècnics instal·ladors adverteixen que ara és el millor moment per planificar la climatització del domicili.
8: I és que són molts, asseguren els que decideixen posar aire condicionat quan la calor ja escanya i això provoca dos efectes contraproduents. Els preus dels aparells són més elevats i no tothom elegeix l'adequat. A banda, des de la patronal han detectat que creix l'intrusisme al sector durant els mesos d'estiu. Pep Maria Rigos, el president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i refrigeració.
11: Aquest caràcter reactiu fa que el client o el demandant vagi a la tenda, compri un equip el que troba a la tenda, el metgeret a vegades, o un equip d'aquests portàtils, i els sistemes que es troba quan ja tenim la calor a sobre són sistemes que a vegades són massa potents, no són adequats, són ineficients i també instal·lats per la persona que trobam.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: Per la mar de turisme, els hotels de les Illes fan un primer balanç positiu a un mes de tancar la temporada. Ha estat un any marcat per la incertesa del context internacional que ha impulsat les reserves de darrera hora. A les Pitiüses, els hotelers parlen de contenció en l'arribada de turistes, també en el turisme de luxe, però en aquest cas amb un major rendiment per l'encariment dels preus.
4: Santiago García, gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, assegura que les reserves de darrer minut han arribat per quedar. Molts de turistes han esperat fins al darrer moment per comprar els seus viatges aquest estiu, i el mateix està passant al mes de setembre i octubre.
12: Las reservas van un pelín más lentas que otros años. Es algo que ha venido pasando durante todo el verano, por tanto, esperamos pues que, bueno, que se vaya acabando de vender.
4: L'arribada de turistes a les Pitiüses als mesos centrals de la temporada és menor que els darrers anys.
12: Ha habido una contención en el crecimiento. Es verdad que también veníamos de unos años en los que ha habido mucho crecimiento y, si no recuerdo mal, el mes de agosto se cerró en las Pitiusas con una ocupación media de cerca del 91%. Por tanto, són uns datos muy, muy positivos.
4: L'Associació de Turisme de Luxe Essentially també avança un menor nombre de visitants. Jesús Cuartero.
13: Ocupación similar a la del año pasado, con un incremento en las tarifas entre un 3 y un 5%, que també se ha reflejado en el gasto que hacen nuestros huéspedes y lo que parece indicar que vamos a acabar en una temporada que, teniendo a lo mejor un poquito menos de visitantes, sí que el gasto y el rendimiento va a ser un poquito superior al del año pasado.
4: La temporada s'allargarà com l'any passat fins a final del mes d'octubre i alguns establiments poden mantenir obert fins la segona setmana de novembre.
3: Més coses, la intel·ligència artificial és d'ús creixent pels professionals de les Balears, bona part al sector turístic.
14: Que és un canvi de paradigma, i és un canvi de paradigma com és que no hem vist des de la revolució industrial del segle XIX. Haurà retallat de feina que probablement pues, no seran tan necessaris i ens sortiran molt més que avui no ens podem imaginar. Això és una realitat.
3: Això és el que explica Jaume Montserrat, president de Turistec, el clúster público-privat per fomentar la tecnologia al turisme.
8: La intel·ligència artificial ja es presenta al sector. Personalització dels gustos del turista, gestió energètica als hotels, seguretat, distribució de fluxes i destinacions. L'aplicació de la IA estalvia temps i dobbers. El risc que també n'hi ha perdre totalment del factor humà, explica Jaume Montserrat.
14: I moltes empreses pues, poden caure en esperar any de dir, bueno, pues, ho deixem tot a nivell de l'eficiència i a partir d'aquí, en el final, el que tens és un deute de coneixement a mig plaç brutal, no?
8: La cursa empresarial per obtenir models d'IA cada vegada més potents ha encès algunes alarmes. Molts la comparen amb la cursa nuclear de la Guerra Freda. No hi ha consens sobre el nivell de risc per a la humanitat, però la possibilitat que els sistemes autònoms avançats puguin prendre decisions imprevistes és real. Els ciberatacs poden ser devastadors en una societat on els ordinadors controlen els transports, les comunicacions o els bancs.
14: I que s'està produint unes velocitats totalment inassumibles a qualsevol nivell. A partir d'aquí, la regulació jo diria que és imprescindible. I ja és una opinió molt personal, però jo crec que la regulació ja ha de ser. És a dir, o de posar en guardarrails a la IA o serà un problema.
8: Els investigadors i experts demanen regulació.
3: 22.000 persones a les Illes Balears tenen algun tipus de discapacitat auditiva. Ahir es commemora el Dia Mundial de les Persones Sordes.
4: Una jornada on es reivindica l'accés de tothom a uns audífons, uns dispositius necessaris per escoltar i que a partir dels 26 anys no estan finançats. La Fundació ASPAS, una entitat que acompanya persones amb discapacitat auditiva i lluita per la seva plena integració social, demana ajudes econòmiques per universalitzar l'accés als audífons. Andreu Serra n'és el seu director.
15: Penseu que una oscil·lació de preu d'un audiòfon és entre 2.000 i 3.000 euros. Si has de dos audiòfons, pot ser 5.000 o 6.000 euros, que a més no duren tota la vida, que s'han d'anar reposant puntualment. Això, evidentment, és un cost econòmic molt important i a partir dels 26 anys no hi ha cap tipus de prestació per fer front a aquest cost.
3: Temps ara per la informació esportiva.
8: Començàvem parlant de la derrota del Mallorca 0-1 contra l'Almeria ahir a Son Moix. Xisco Díaz, bon dia.
16: Bon dia. Primera derrota com a local del Mallorca aquesta temporada. 0-1 davant la Unió Deportiva Almeria, que es va avançar en el minut 35 gràcies a un gol de Miguel de la Fuente. Va aprofitar un mal rebuig d'Arnau Tenas després d'un llançament d'una falta. El Mallorca no va jugar bé, especialment a la segona part, però va disposar de diverses ocasions, incloent un llançament al pal de Pablo Torres com a mínim per haver tret un empat. El Mallorca que experimenta aquesta derrota, que li suposa més la lesió de dos jugadors, d'Antonio Roca amb problemes musculars i de Manu Morlanes amb un esquinç en el turmell.
8: El tècnic Luis García insistia en roda de premsa que els seus havien fet una bona primera part, però pagaren cares les errades.
17: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena, el equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial, y una situación aislada y un detalle pues se han puesto por delante, ¿no?
8: I en ciclisme, Enric Mas es retirà ahir del Mundial de Ciclisme, abandonà la prova en línia 80 quilòmetres de la meta en quedar sense forces. El mallorquí era un dels favorits per pujar al podi després de guanyar la Vuelta.
3: I quan són les 7:58, és moment de repassar les portades dels diaris. A Eivissa, els dos principals diaris duen el mateix titular en portada. Diari Eivissa destaca foc mortal en un assentament de barraques i el periódico Eivissa diu que un mort en un incendi a Casa Lola. L'última hora, per la seva banda, destaca que Balears ha perdut el control de prop de 14.000 pisos protegits i deixa la fotografia portada per la derrota del Mallorca a casa contra l'Almeria. El diari de Mallorca, per la seva banda, posa a la fotografia de portada, li dona a la segona fira del Variat i assegura que l'arribada de turistes continua a l'alça, tot i el discurs de contenció del govern. També destaca que el Medi Ambient dona el vistiplau a un parc solar de 5 hectàrees junt a l'urbanització de Galatzó. Finalment, el diari Menorca destaca que la manca de pluges allarga les restriccions d'aigua amb la tardor ja començada. Els municipis no donen data encara per relaxar les medides, afegeix al diari, i que també destaca que els hotels que més s'han omplert aquest any són els més cars, amb una dada que ofereix que és el 89% de mitjana que s'ha assolit a l'illa al mes d'agost. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació a Ràdio 5 d'aquí just una hora, quan falti un quart per les 9.

0: Esta vez, el trágala hay que hacérselo a los especuladores.
1: La otra noticia del día es la inminente dimisión del delegado del gobierno en Ceuta, 2 meses después de la entrada masiva de inmigrantes, el 30 y 31 de julio, y 3 días antes de la declaración de su jefe de gabinete en la Audiencia Nacional. Miguel Ángel Pérez Triano va a comparecer a lo largo de esta mañana para anunciar su renuncia. Desde el gobierno aseguran que es una decisión personal. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: El moviment en defensa del dret a l'habitatge convoca mobilitzacions avui a Palma en el marc de l'esclat d'indignació social sorgit arran del cas Mari Carmen. La coordinadora d'habitatge ha convocat una assemblea a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya. En acabar, s'uniran al sopar protesta convocat a la plaça de Cort a les 8 pel sindicat de llogateres. Òscar Martínez és el portaveu del sindicat.
3: Volem reclamar al govern que aposti per un real decret que sigui valent i que estigui al nivell de les reivindicacions populars que s'estan produint a tot arreu. Volem dir prou a l'especulació i al rendisme que s'ha apoderat de les nostres cases, dels nostres barris i de les nostres ciutats. És el moment de posar fi a aquest model que la societat rebutja.
2: I de la crònica de successos, destacam que Eivissa, un home de 48 anys, ha mort a causa de les ferides causades en un incendi a l'assentament il·legal de Casalola. L'home originari del Paraguai ingressa en estat crític a Camp Misses dissabte amb cremades al 90% del cos. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi. I també Eivissa hem de lamentar la mort en un accident d'un menor. Es tracta d'un jove de 16 anys que ha mort aquest diumenge després de xocar la bicicleta que conduïa contra un mur al barri de Casmut. Va ingressar crític a la policlínica del Roser, però no va poder superar la gravetat de les lesions. I avui està previst que reprenguin les classes amb normalitat a l'escola d'hoteleria de l'OIB després que dissabte hi hagués un incendi al terrat, no hi va haver cap ferit i es desconeixen encara les causes, ho explica Eder García, cap dels bombers.
4: Que han cremat uns extractors de les pròpies cuines. També hi havia una còpia de material per una reforma que estan fent ara i l'origen de moment el desconeixem. Hi ha diverses hipòtesis, però cap en concret. Les cuines eren noves per estrenar, no hi havia corrent elèctrica. No podem afirmar que sigui culpa de lo típic que creme greixos dins de les cuines. Això segurament no és això.
2: Fins aquí les notícies. L'actualitat local torna a Ràdio Nacional d'aquí just una hora, quan passin 4 minuts de les 11 del dematí.

0: autònoma on més es va incrementar el nombre d'hipoteques al mes de juliol. Així, en un context en el que comunitats com Aragó o Cantàbria han caigut més d'un 20%, a l'arxipèlag s'han incrementat un 8,6%. El préstec mitjà també s'ha encarit un 6,2% en un any i ja se situa al voltant dels 313.000 euros. Unes dades que coneixem en ple esclat d'indignació social pel cas Mari Carmen. Els moviments en defensa del dret a l'habitatge han convocat mobilitzacions avui a Palma. La coordinadora d'habitatge organitza una assemblea a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya. En acabar, s'uniran al sopar protesta convocat a la plaça de Cort a les 8 pel sindicat de llogateres. En l'àmbit polític, jornada de posicionaments al respecte, més per Palma, critica les polítiques executades tant per part del PP com per part del PSOE. La formació defensa limitar els lloguers, ampliar el parc públic d'habitatge, prohibir la compra a no residents i també a fons d'inversió. Escoltant David Pujol, candidat dels ecosobiranistes en les pròximes eleccions a Cort.
1: Ara, en el PSOE a Madrid, li venen ses presses, perquè la gent ha sortit en el carrer i cases com les de na Mari Carmen o na Pilar ja no es poden tapar. Però l'emergència d'habitatge no és d'avui ni d'ahir. Ni el PSOE a l'Estat ni el PP a Cort han estat a l'alçada.
0: I acabam amb un darrer punt en clau esportiva. El tenista Jaume Munars s'ha imposat al nord-americà Marcos Giron a la ronda classificatòria del torneig de Tòquio de l'ATP. El de Santanyí ha perdut el primer set per 7-5, però s'ha recuperat i s'ha imposat clarament en els dos següents per 6-1 i 6-4. Fins aquí les notícies. L'actualitat local torna a Ràdio Nacional d'aquí just una hora, quan passin 4 minuts de les 12 del migdia.

0: Una evolució desigual als petits i mitjans comerços de Mallorca que s'enfronten a reptes com una alta competitivitat, un consumidor més exigent i hàbits de consum digitals, segons una enquesta de Pimeco realitzada a més de 600 comerços de l'illa. Carolina Domingo és la presidenta.
1: Hem viscut una campanya amb una evolució desigual. Hi ha establiments que han augmentat les vendes, altres que les han mantingudes i altres que han detectat una reducció bastant significativa de l'activitat. Però també hi ha un missatge positiu. El petit comerç continua demostrant capacitat d'adaptació, cercant noves fórmules per connectar amb els clients i mantenir un paper essencial dins de la vida dels nostres municipis.
0: Els resultats d'aquesta enquesta indiquen que no hi ha hagut un únic comportament per a tot el comerç durant aquest estiu, sinó que aquest ha variat depenent del sector, del tipus de negoci, de la ubicació i del perfil del client. Això és tot per ara. Tornarem amb més informació local d'aquí una hora al butlletí de la Una.
2: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.